càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo ho escolto. I tu?

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

I des de llavors mai més no hem sabut res de tu. Em va dir la dona del de la Tafona que per Barcelona vas fer.

pots ben creure si camina al seure, per més que et vull veure, no et veig. Els de la muntanya, la ciutat estranya, ens causa migranya i mareig. Sóc jo que no em sé.

vençuts tornarem el gat i jo. On les gallines no ponen i els geranis no fan flor. On sense alegria em troben els dies mirant-me la via del tren.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: estar. Radio Horda. Radio Horda. Sensei.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: Jo simplement

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Per tant, té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jardinencs. A Artan Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artenenc. Som en Pet Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radioartà.cat.

Gracias.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells, confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: natural, per fer sorbets, per fer gelats, per refrescar-me calorat.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia, a www.radiohorta.cat a través d'internet.
2: De una tierra tan bonita vengo yo, donde las azucenas brillan con el sol. GMP merengueando, el merengue.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sols un metge pot prescriure medicaments en recepta.

0: Maria, Maria també.
1: Maria, no, no, no, això no,
0: i mai anem a ciutat, i tu te creus que m'has
2: d'estar
0: copiant
2: de mi? Perdona, seguim amb
3: una cançó. Una camiseta.
4: Mira, Maria, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira,

0: Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.
1: Ya ves, no hay mal que dure 100 años, pero yo quiero vivirlos pa' meter...

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia, a www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: I don't remember what happened last night. The only sound that I remember goes like this.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Paolo.

placer.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo ho escolto. I tu?

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Fa temps quan jo vivia al barri condemnat, més bèstia que altra cosa. Un borratxo com jo, per un duro pelat, em va vendre l'esposa. Quan se'm va estirar el llit, més dolça que la mel, fent volar la faldilla, em va semblar segur que em prenien el pèl servint-me pacotilla. Torna't a embolicar i guarda el teu encant, ets massa esprimatjada. Sóc un panxa content i poc em satisfan les mides d'arengada. Ves amb el teu marit, el duro es pot quedar, me'n fot i no menteixo. Però ell amb to submís la vista va baixar dient-me et prefereixo. No sóc graceta però no en tinc la culpa, crec, com les altres femelles. Llavors jo conmogut sobre els genolls la sec,

jugar. Arribaré a estimar-te i aquells sectossos durs que en un moment primer no m'atreia. Tot d'una m'ha entrat al fons del cor i no la cediré.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: un animal destrozando esa puerta para no volver a entrar.
1: Gracias.
2: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: La libertad. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Assajarem algun dia o no?
1: Bueno, clar, traiem agenda, o què?
0: Jo l'agenda la meva la tinc mullada.
2: Que cabrón.
3: Sí, cansa molt.
4: Gravando.
3: Perdón.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa endarrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?
2: Bones tardes, estimats oients de Ràdio Horta Municipal, del 107.9, de la freqüència modulada del 107.3, si m'ho escoltat de Telecolònia de Sant Pere, www.radiohorta.cat, van ja dimarts, concretament dimarts, dia 23 de juny de 2026. Tornem aquí un dia més, en aquest capvespres a Ràdio Horta, amb aquests dies calorosos, propis ja del temps d'estiu que estem, ara ja sí. I bé, que avui de matí hi ha hagut aquest mercat setmanal com cada dimarts aquí al nostre poble d'Artà. Recordem a la colònia Sant Pere els dissabtes, que també normalment si no els de nou s'ho dotem els dissabtes de matí, a la colònia Sant Pere, en el cas d'Artà Poble, els dimarts matí. També, perdoneu, com a notícia també hem de dir que ja està obert el trànsit aquest tram del carrer Santa Margalida, per exemple, que travessa, diguem-li així, per davant la panaderia i per davant el bar, etc, etc, que enllaça amb el carrer Roques, podent arribar així, per exemple, a la carrer Rafael Blanes, travessant per aquí sense ja haver d'anar per, que si qualcú hi vol anar, evidentment, també pot fer-ho, però bé, sense haver d'anar a fer, entre com a tres voltera, per exemple, per venir fins aquí, o l'Ajuntament, o etc, etc. En aquest cas, sense haver d'anar per a través de l'Institut, Ana Cregol, etc, per dir-ho d'alguna manera, que era una possibilitat, o també l'altra possibilitat era anar pel carrer, però vaja, era anar a través del carrer de Son Severa, carrer Son Severa, que sigui així, que diem per aquesta costa, i després ja enllaçar carrer Beurador, per plaça de Saigo, costat que diem per darrere l'Ajuntament, i després ja cap a o bé a residència o cap aquí a l'Iglesi, i depèn ja cadascú on hagués d'anar, si més no.

Per tant, és una d'aquestes bones notícies, que ja el Manco que és tram està ja obert al trànsit circulatori, també a peu, per suposat, això també, si no, ja estava des de fa una mica més de temps, mentre duen temps aquestes obres. Com ja se va dir, les obres encara no han acabat, perquè encara continuen, però sí que manco alguns trams de carrers, com dic, que estan oberts, com per exemple aquest que dic. També crec que algun altre no ho tenc comprovat 100% i per tant no voldria dir-ho sense tenir la informació contrastada 100%, però vaja, crec que també altres trams, si més no, altres carrers, depèn de com se miri, també si més no. Per tant, això, bones notícies en aquest sentit. I bé, més enllà d'això, en aquest cas avui no tan bones notícies a nivell esportiu. Ahir vos comentàvem que l'Ertenen cap a nivell d'altres escanelles que està jugant aquest campionat d'Espanya per seleccions autonòmiques representant a les Illes Balears sub-17, en aquest cas Andalusia, Rota, concretament. Ahir els dos partits les varen guanyar, per una banda contra la Comunitat Valenciana i per l'altra, alguns que diuen País Valencià, cadascú que tri, i l'altra, en aquest cas, contra les Illes Canàries. Ja vàrem dir que avui jugaven a la tercera jornada, perquè són subgrups, en aquest cas, de quatre equips barra seleccions, en aquest cas, i per tant tres jornades com a tal. Avui de matí s'han enfrontat la selecció andalusa, precisament, que jugava a casa, i això també feia que fos una mica també més complicat la cosa. De fet, en aquesta ocasió han perdut, no han aconseguit marcar cap gol, i tinc de memòria crec que 0-3 o 3-0, depèn de com se miri. Però bé, amb els dos partits d'ahir, en Maribel, l'Artenenca va aconseguir marcar 3 gols. En el d'ahir de matí n'havia marcat 2, i en el d'ahir cap vespre, mentre estan fent la retransmissió, clar, vàrem mirar al principi i al final, no vàrem estar pendent de tot el partit, tot i que són 3 parts de 12 minuts, no són relativament molt, però també vinc de comentar altres notícies i altres coses. Però bé, també va tenir l'oportunitat també de marcar un gol, convertint-se així en també de les màximes golejadores fins en aquell moment d'aquest grup en el qual està a les Illes Balears. Una vegada utilitzat fins a la jornada d'avui, no ho he tornat a mirar en aquest sentit de golejadors, però vaja, en tot cas, que aconseguís ja només 3 gols en 2 partits, ja diu molt també en aquest sentit. I res, ara però, tot i haver perdut el partit d'avui, no fa que quedin eliminades del tot, sinó que poden seguir jugant aquest campionat d'Espanya amb les eliminatòries pertinents. Així que ho anirem comentant, de moment donem el sus en aquest programa d'avui. Així que benvinguts, començam!

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

El tren mira la via, si tu penses i bé observes ja sabràs filosofia. Mil discursos, pocs recursos, és el pa de cada dia. Sols Espanya, qui ho diria, vol ser sola i no canvia. Monarquia, oligarquia, dictadura, cara dura, barret frigi, sense prestigi, i després vingué el prodigi, una guerra que ho esguerra, un cabdill que adoptà un fill, un jove de molta empenta a qui li faltava un grill. Hi ha feixistes i papistes i un crepat de llargues llistes, rabassaires, mercenaris i gent que resa rosaris. Hi ha carlistes i marxistes i també alguns optimistes, policies i espies i gent que no té manies. I la no intervenció i los del real perdó. Segueix la llarga cursa que s'allarga i que s'escurça de cursaris i falsaris i visites a altres barris, els que passen la frontera fent el salt de la pantera, ben folrada la cartera, fotent tiros pel darrere, les rates de sagristia considerada gent pia. I ahir ves qui ho diria, fins i tot la meva tia.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Els seus afegits familiars, esposa, Margarita, fills, Maria i Biel, Nora, Esperança, Catalina, nets, besnet i de més familiars vos comunica la tan sentida pèrdua de Biel Ferrer Maria, conegut com Biel Canet de Satafona, que ens va deixar tard el 20 de juny de 2026, als 98 anys, amb poc descansi. Velatori va ser diumenge, però el funeral és avui dimarts, dia 23, a les 19 hores, al Condal, i a continuació tindrà lloc la missa a l'església de la colònia de Sant Pere. Repetesc, avui dimarts 23, funeral, a les 19 hores, Condal, i a continuació missa a l'església de la colònia de Sant Pere. Recordeu que podeu enviar les vostres condolències a través de les esquerdes digitals del web www.grupmontanem.com. Biel Ferrer Maria, Biel Canet de Satafona, 98 anys, amb pau descansi.

recordeu que demà dimecres, dia 24, hi ha ja el primer acte, tot i que previ a la inauguració com a tal, però hi ha el primer acte de festes de Sant Pere, concretament serà demà dimecres, dia 24.

i 4 les 19 hores, l'exhibició de l'Escola de Judo, càrrec de l'Acadèmia de Judo Renxinkan, a la plaça de Sant Pere. El divendres dia 26, aquest divendres, a les 20 hores, és quan se donarà el sus oficial amb aquesta inauguració de les festes, amb el primer ball dels Calgrossos Coloniers, Sant Pere i na Clara, des del moll de la Colònia. Seguidament, sonada del Xeremies d'Artà i la xaranga als Esparrais, des de la mà i al llarg del passeig marítim, acompanyats pels propis Calgrossos i posterior salutació del balde. I col·labora el Club Nàutic. Serà, com dic, divendres dia 26, a les 20 hores, aquesta inauguració de les festes, a les 8 del vespre. Llavors, ja a les 22:30, concert a càrrec de Serrual Jazz Mart, i a continuació, torrada de sardines, per a tothom com vulgui menjar al passeig marítim. Penseu dur els vostres tassons i plats reutilitzables. Això és important, que penseu dur els vostres plats i tassons, perquè així ja no es generen tant de residus. Ho organitzen Sardinelles Coloniers i Ajuntament d'Artà, que d'aquesta manera també l'Ajuntament d'Artà fa una aportació important per poder-se dur a terme aquestes sardines i de més, i els Sardinelles Coloniers fan aquesta tasca voluntària, diguem-li així, que no és poca, hi ha molta feina, la veritat, i que cada any treuen en tant d'èxit aquesta proposta que sempre sol anar dins les festes de Sant Pere i que tothom qui agrada la sardina, la veritat que és una d'aquestes propostes que no pot faltar dins el programa de festes i sempre, com dic, amb molt d'èxit. Repetim, divendres 26 a les 20 hores inauguració de festes amb el Calgrossos, Xeremies d'Artà, Xaranga els Esparrais, i després entorn a les 22:30 concert de Serrual Jazz Mart i aquest grup que diem que es diu així, i a continuació torrada de sardines per a tothom. Perdó, serà el passeig marítim. Llavors ja dissabte dia 27 a les 9:30 al matí, passeig ecoturístic familiar organitzat per el Club Ciclista de Tanang, inscripcions al 608 936 367. Un poc més tard, a les 10, en arribar els participants del passeig abans mencionat, se durà a terme el circuit infantil, en sortida des de la plaça de Bas en Fesol, de Cal dels Camps i tornada. També inscripcions al 608-936-367. Doncs repetir, 608-936-367. Organitza també Club Ciclista d'Artenanc. També el dematí, a les 10:30 d'aquest dissabte, circuit d'obstacles i habilitats a càrrec de Demi Dauer. A partir de les 16 hores, mercadet estiuant, carrecades, tatuatges, juguetes, roba, etc. També el passeig marítim. Llavors segueix amb el matí dissabte, ja al capvespre, a les 19 hores, curses infantils. I a les 19:30, a les 7:30, la ja tradicional cursa popular Randemà, que arriba a la seva 14a edició. Sortia i arribada a la plaça de Bas en Fesol. Es faran curses per a infants segons l'edat dels participants. Per al major de 12 anys hi haurà dues distàncies, 4 o 9 quilòmetres. Els infants de 12 anys o menys, podran fer les curses infantils a la de 4 quilòmetres, això sí, acompanyats d'un adult. Les inscripcions s'han de fer a la pàgina web www.tdtchip.net. Ho organitza Club Atletisme Artà, perdoneu, falla meu. A partir de les 18 hores, nit de rock, en rodeo, Hatterbringers, Marasma, Zero Drama, Buff, Los Mierda, Terror 5, Terror, sí, no sé si és 5 o 5, Between, Terror V, no sé la pronúncia, Between Second, Joan Adrià Pistola, Taquilla Inversa, Organització Mokuko, Moviment Cultural Colonier, i serà el pot esportiu Cafarruig. Penseu dels vostres tassons reutilitzables. Llavors, per tancar el dissabte, amb la gran verbena popular de Sant Pere a les 23 hores, a la plaça Sant Pere, amb les actuacions de les orquestres Zanoguera, Mercurio Retrogado, Balnou i DJ Rau Poca. Penseu dels vostres tassons reutilitzables, hi haurà servei de bus, més informació a www.artà.cat. Passant ja diumenge, després de la ressaca del verbena, ja de matí per això ja no suposa res per poder descansar una mica, i després ja al capvespre
A les 10:30, torneig d'escacs a la plaça de Sant Pere. Inscripcions al telèfon 684-407-040. El torn repetim pel torneig d'escacs, telèfon 684-407-040. Organitza el Club Esportiu Reis i Dames de Llevant, és a dir, bàsicament el club d'escacs de la nostra contrada. També a la mateixa hora, 10:30, boti-boti, en diferents castells inflables, paredats i pista d'obstacles. En acabar, festa de l'espuma a la plaça de la Bassa en Fesol. Llavors, ja una mica més tard, a les 21:30, passacarrers de Tramolertà, acompanyada dels dimonis de Sant Gonxó, sortida des del Moll fins a la plaça de la Madona. Seguidament, correfots. I per tancar el diumenge, a les 22:30, verbena camp a càrrec de l'Orquestra Calypso, a Marga Pocoví, Biel Tous, a la plaça de Sant Pere. Ja després dilluns, a les 19:00, ofici solemne, no Sant Pere, presidirà la Cristia, farà Caldos Campos, Tor, a l'Església de Sant Pere, a continuació, processó marítima. A les 21:30, concert a càrrec de l'Associació Musical de Bandeu Música d'Artà, a la plaça Sant Pere. I a les 24:00, focs artificials a la platja a càrrec de Pirotècnia Jordà.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

I des del Club Bàsquet Artà anuncien una petxanga sènior femení. Diu, des del Club Bàsquet Artà organitzava una petxanga de sènior femení oberta a tothom, tant si ja jugues a bàsquet com si fa temps que no agafes una pilota. Serà divendres, dia 3 de juliol, al Poliesportiu Una Caragol, activitat gratuïta i oberta a totes les dones que vulguin participar. Diu, l'objectiu és senzill, passar una bona estona, fer esport i gaudir del bàsquet. Vos hi esperam. I amb el hashtag, les etiquetes, Bàsquet Artà, Som Poble de Bàsquet, Som Orgull Artanenc. Petxanga sènior femení, dia 3 de juliol, a les 19:30 hores, el cartell no el testa, de 9:30 hores, 7:30, dia 3 de juliol, el postporteu Negregol, petxanga sènior femení del Club Bàsquet Artà.

I seguim amb més coses. El Consell de Mallorca dona suport a la Gala del Comerç de Mallorca 2026, que reconeix el valor del comerç local i de proximitat. El Consell va mostrar el seu suport institucional a la Gala del Comerç de Mallorca 2026, que realça el comerç local i de proximitat. El president Llorenç Almés i la consellera Pilar Amat van assistir a la presentació de la Gala del Comerç que se va celebrar o que assistiran, perdó, que serà el pròxim 2 de juliol al Teatre Principal de Palma. La presentació va tenir lloc en el Museu de Mallorca i va comptar amb la participació de la presidenta d'AFEDECO, Joana Mancera, de la presidenta de PIMECO, Carolina Domingo. L'acte va començar amb la intervenció del president, qui va subratllar el paper essencial del comerç local en la cohesió social, la dinamització econòmica i l'identitat dels municipis de Mallorca. Comprant establiments locals és una manera de fer costat als nostres agricultors, artesans, productors i empresaris de l'illa, que estan estretament vinculats al model de negoci arrelat al territori. Per part seva, la consellera Mate va destacar la importància de donar visibilitat als establiments de proximitat, molt d'ells representats per famílies mallorquines, que mantenen viva l'essència dels nostres pobles, petits negocis que dinamitzen els nostres carrers i que ens ofereixen productes de proximitat. La gala està impulsada per les patronals comercials principals de Mallorca, AFEDECO i PIMECO, i compta amb la col·laboració de PIME, MICAEP i el suport institucional del Consell de Mallorca. La velada del 2 de juliol comptarà amb un destacat programa artístic, la cantant Alira Moyà, Tamara, l'humorista mallorquí El Casta i el grup Còmplices seran encarregats de portar música, emoció i humor a l'esdeveniment. Els premis i reconeixements d'aquesta edició 2026 són: Premi a l'Empresa de Comerç de l'Any, Floristeries Brot. Premi al Comerç de Proximitat, Comercial Gravina de Porta Colom. Premi al Comerç amb Història, Can Joan de Saigo. Premi a la Modernització Empresarial, Glosa Marina. Premi al Millor Servei al Client, Elèctrica Rambles. Premi al Comerç Quilòmetre Zero, Feta Soia. Premi al Professional del Comerç, Art i Bases, en aquest cas d'Artà. Premi al Comerç Responsable, La Fiore. Premi a l'Estratègia de Comunicació, Forn Sant Francesc. Premi a la Millor Parada de Mercat, Son Amagat. Premi a la Visió de Futur, Art en Pedra. Premi especial al Suport i Promoció del Comerç Local, Mallorca T'Estim, Tània Seguí. Reconeixement in memòria amb el Comerç de Mallorca, Demetrio Peña, que va ser president de, no sé si era PIME, o PIMECO. Durant molts anys. Reconeixement i memòria amb el Comerç de Mallorca, Miquel Lledó, i premi especial de caràcter honorífic, José Bonin Pinya. Són aquests premis i reconeixements d'aquesta edició 2026, com dèiem, entre els quals aquest premi al Professional del Comerç, Art i Bases.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

I bé, seguim aquí en aquest capvespre de Radio Hortà. Recordem que el Consell obre les portes del Palau a l'estiu. Concretament, avui era un dels dies, 23 de juny, però també ho farà els dies 26, 29 i 30 de juny, així com els dies 2, 14, 17, 21, 24, 27 i 28 de juliol. Hi haurà dues visites guiades diàries, a les 10 i a les 12 hores. L'activitat, que gratuïta, tindrà una durada aproximada d'una hora i una capacitat màxima de 30 persones. Les visites es faran en català i castellà i també seran accessibles per a persones amb discapacitat física motora i per a persones amb dificultats auditives gràcies a l'adquisició del aparell d'amplificació auditiva. Recordem, per tant, visites al Palau del Consell durant l'estiu. Ha estat avui dia 23, però també dia 26, 29 i 30 de juny, així com el 2, 14, 17, 21, 24, 27 i 28 de juliol, a les 10 i a les 12 hores.

Els seus afligits familiars, esposa, Margarita, fills, Maria i Biel, Nora, Esperança, Catalina, nets, besnet i demés familiars, vos comuniquen la tan sentida pèrdua de Biel Ferrer Maria, Biel Canet de Satafona, que ens ha deixat tardar el 20 de juny de 2026, als 98 anys, en pau descansi. Velatori va ser diumenge 21 al Tanatori Municipal d'Artà, però avui és el funeral, avui dimarts dia 23, a les 19 hores al condol i continuació del tant de lloc la missa a l'església de la colònia de Sant Pere. Repeteix funeral avui dimarts dia 23, a les 19 hores condol i continuació la missa a l'església de la colònia. Recordeu que podeu enviar les vostres condolències també a través de les esqueles digitals de web www.grupmontanem.com. Biel Ferrer Maria, Biel Canet de Satafona, 98 anys, amb pau descansi.

I bé, he de dir que com veus avui no tornen a fer, malauradament, aquest programa d'Art en Joc. Un dels possibles convidats a qui varen contactar va ser algú de la piscina municipal amb aquesta nova gestió. Ens varen dir que per avui de moment ho teníem malament a nivell d'agenda, però que mirarien a veure si algun altre dimarts o algun altre dia podrien passar per aquests micròfons del programa d'Art en Joc de Radio Artà Municipal. Així que tant de bo puguem algun altre dia fer aquest programa d'Art en Joc. Ja sé que tenim diverses setmanes sense poder-lo fer i darrerament em va estar costant una mica, és massa greu. Recordeu que qui vulgui, si està relacionat amb l'esport, pot passar per aquest programa d'Art en Joc. Podeu escriure-nos al WhatsApp 682-596933 i encantats de parlar amb vosaltres i conèixer-vos una mica més. Passam ja a l'apartat meteorològic, valenciameteo.com. Són les 18 i 38 minuts, mal dia en Leu, 33,6 graus centígraus, molta calor, sensació tèrmica de 34 graus, la molta calor ho diu textualment. Màxima de, i aquí ja vos puc assegurar que aquí dins els nostres estudis, 34,8. Màxima d'avui 36 graus a les 14:24, la mínima d'avui de 8,9 a les 5 i un minut, per tant, a les 5 d'avui de matí, bàsicament. El vent est-nord-est, més proper a l'est, 4,8, en ràfegues de 16,1. Màxima ràfega d'avui fins ara, 20,9 a les 14:25, poc antes de les 2:30, perdó, d'avui migdia. Màxima ràfega mensual continua a 41,8 del passat dia 10. En quant a l'humitat ara mateix, 36%, sembla que més, però vaja, robada, perdó, el 16,5 graus centígraus, baròmetre 1015,3 hectopascals, tendència baixant a poc, previsió l'índex ultraviolat és de 9,0, tenint l'escala molt alt, per demà s'aproveu 8,8, baixa una mica. Pluja d'avui 0, continuant total de juny 0, total anual 255,6. El manat del sol a les 6 de 9 ha estat avui, la posta està prevista per les 21 de 8, posta de lluna a la 1:59, sortida de lluna a les 15:33, tenint lluna gibosa creixent, un 68% il·luminada. Això, com dic, aquestes dades de valenciameteo.com, l'estació de tren que m'ha dit l'heu a Artam. Per tant, avui temperatures entre els 19 i els 36 graus, redondejant, bueno, els 36 són 36, en aquest cas ja ve de per si redondejat, però en el cas de la mínima sí que eren de 8,9 i per tant redondejam en els 19. En el cas de la mínima, aquest de 8,9, ha pujat, que diem, respecte a aquests dies anteriors, ahir despusí bastant de 8,2, ara avui, com hem dit, de 8,9, aquesta pujada de mínima. En el cas de la màxima, ahir se va donar els 36,3, que de moment és la màxima més alta del que duim de juny. També poden dir d'estiu, si més no, però bé. I avui tenim aquests 36 graus de moment a les 2 i poc antes de les 2 i mitja d'avui migdia, que s'hi ha fet a prop, però per tant, en tot cas, manté de moment aquesta màxima d'ahir com a màxima més alta del juny de juny, aquest 36,3, com dic, del dia d'ahir. També això va fer que la mitja, fa, si més no, però vaja, la mitjana més alta està de moment amb el dia d'ahir, amb aquesta conseqüència mínima d'ahir de 8,2 i màxima 36,3, una mitjana de 27,6, que fa la mitjana més alta, avui de mitjana 27 graus. En quant a la mitjana més baixa, la trobam en dia 5 de juny, en de 9,8 graus. La mínima més baixa, així tot, se va donar el passat dia 12, en 12,9 graus centígraus. Per tant, en tot el mes de juny, pràcticament no ha baixat dels 13 graus, amb excepció d'aquest dia 12, per poquet, si més no. I, per tant, mínima més baixa dia 12, 12,9, màxima més alta ahir dia 22, en 36,3. De moment el manco està així el que duim de juny. El vent el dia que més ja ho hem dit, dia 10, en 41,8. El sector del vent, dia, per començar per algun lloc, dia 20, est-sud-est, de manera majoritària, dia 21, sud-est, dia 22, sud-sud-est, i avui, de moment, de manera majoritària, est-nord-est. En nivell de pluja, ja hem dit, tot el juny, 0, per tant, no hi ha res comentable en aquest sentit.

En quant a la predicció, segueix predicció amb cel descobert majoritàriament, tant pel que queda avui com pels propers dies. Alguna excepció, per exemple, dimecres, demà dimecres, segona meitat amb cel poc nuvolat, així com després dissabte i diumenge també poc nuvolat, però la resta cel descobert. Així tot, 0% de possibilitat de pluja cada dia d'aquesta setmana. Temperatures demà de 9:34, dijous 20:34, divendres torna als de 9:34, dissabte torna als 20:34 i diumenge 20:35, pujant en aquest cas la màxima. Per tant, bàsicament la màxima manté els 34 cada dia amb excepció de diumenge que puja els 35. En quant a la mínima, ja hem vist puja i baixa dia sí, dia no, o dia sí, dia puja i dia baixa, millor dit. Passa els de 9 de demà dimecres als 20 de dijous, però torna els de 9 divendres, torna els 20 dissabte, i aquí ja després manté els 20 per diumenge. La màxima, ja hem dit, 34 fins a dissabte, i després puja els 35 per diumenge. I vent majoritàriament de l'est, amb excepció del diumenge, possiblement de sud-est, però sense, de moment, ràfegues màximes indicades, així que la cosa està relativament tranquil·la. Posem el punt i final així en aquest programa d'avui de capvespres de Ràdio Horta, tornant demà més coses en aquesta sintonia de Ràdio Horta Municipal, 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Colònia, o www.radiohorta.cat a través d'internet. Com sempre, salut, salut i moltíssima més salut. Adeu a tots.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala-te.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: Assajarem algun dia o no?
1: Bueno, clar, traiem agenda.
0: Jo l'agenda la meva la tinc mullada.
2: Que cabron!
3: Sí, cansa molt.
4: Una banda.
3: Perdó.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: Cuando

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Ant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Ant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Ant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: La libertad. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

i el món s'atura, demanant pietat al foc, s'amaguen les criatures.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: tío, es que no puedo.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Muchas gracias.

0: de Colombia para el mundo. Papá.
1: Ay, compadre Wander. Ay, compadre Lalo.
2: Oye, Vallenato 2000 Terrify.
3: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: natural, per fer sorbets, per fer gelats, per refrescar-me calorat.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: 107.9.
1: Jo ho escolto. I tu?

Sóc el cec, lluc d'enlloc, llum de llamp, visc el bosc. Sóc i suc, fang amb foc, si tinc set, bec el bac. Sol de sal, set del sud, mar que mor, nau de neu. Mut el mot, sar dels sols, tiro amb tots, déus als dalts. Mentre el món gira jo d'un tall d'on, mort a mar, raja roig, reu

Ecs amb mocs, cerco el circ, nens i nans, ploro pla, peco poc. Vull el vell cor de carn, cal un cul que ho s'encaix. Els que vol ballar el vell, poc que puc, pesa el pas.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: Para

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Artar té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jardinencs. Artar en joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport jardinenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artar vos oferim Artar en joc.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: No.
2: Mònica,
1: Mònica, no.
2: vull saber-ho tot de tu.
1: Ja.
2: La Casa Azul, vull saber-ho tot de tu, va.
1: Que no, que no, va, jo no, calma. Que penses que em passa?